ni dwlin ni hawa fal a hagli a ffols ag o di electricitat ag radio na lifa ceidas a sei pwnga cachar FM. Smisha Jaume Bidanas ag ustatu ag estoc liclar spesilt jehin ia ag primavera sound an feila i an balla Barcelona. Ben mi gotsigis electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM aquí amb un servidor Jaume Bidanas emitint des dels nostres estudis a Amiens Street. Avui amb el nostre segon especial dedicat a repassar part del cartell de Primavera Sound, aquest festival que ens agrada moltíssim aquí, del qual també fem un especial per cada jornada. Si vols escoltar l'anterior, el del dijous, ho pots fer al nostre mixcloud.com/electricitat. I avui farem un repàs de les formacions que toquen el divendres 5 de juny, aquest festival que enguany té lloc dels dies 1 a 7 de juny al Parc del Fòrum, però també a indrets de la ciutat amb el que s'anomena Primavera a la ciutat. Doncs començàvem amb una formació que ens arriben des de Brooklyn, des del segell Matador, i són anomenats Water From Your Eyes. Venen amb una proposta de rock molt interessants, amb moltes ganes de veure'ls, presentar temes d'aquest It's a Beautiful Place, el seu darrer llarga durada. Escoltaves Nights in Armor. I continuem amb guitarres i ho fem amb una formació que entreguen la seva música a través del segell Sonido Muchacho. Ens arriben des de Madrid i s'anomenen Las Petunias. Destaquem un dels temes del seu treball, Ahí te pudras, maldita, és aquest Tirant lo Blanc. Las Petunias, el Primavera Sound.

Aquí tenies un dels plats forts del Primavera Sound, és el retorn de Railo Kiley, aquesta formació de Califòrnia que compta a la veu amb ni més ni menys que Jenny Lewis. Escoltaves un dels temes més recents anomenat Jenny, You Barely Alive. I continuem amb més propostes de música rock i ho fem amb totes unes estrelles que ens arriben des de Suècia. No necessiten gaire presentació, són Viagra Boys i vindran a presentar-nos brots d'energia com aquest You Know Too.

Gotuns classics dintre de la música shoegaze, un dels grans grups influents dintre d'aquest gènere que ens arriben des de Reading al Regne Unit, són Slow Dive I venen a presentar-nos aquest darrer llarga durada que ve a ser el seu retorn després d'haver estat molts I molts anys en silenci I és Everything is Alive, escoltaves de Slab. T'estem repassant part del divendres 5 de juny, el que és el cartell del Primavera Sound d'enguany, on també podràs escoltar una formació que ens arriben des de Galway. Són New Dad, des d'aquí, des d'Irlanda, amb un treball anomenat Altar, I aquí tens Everything I Wanted. Més guitarres al Primavera Sound.

El 2024 era l'any del retorn discogràfic de Robert Smith I companyia, 16 anys després de 413 Dream, tornaven amb Songs of a Lost World, un treball que venen a presentar-nos com a caps de cartell del 5 de juny al Festival Primavera Sound. Escoltaves A Fragile Thing, un dels temes inclosos dintre el treball, que s'utilitzava també com una promo per les ràdios. I continuem amb més guitarres I ho fem amb una formació que ens venen des de Madrid I des d'un segell anomenat Humo Internacional. Són Somos la Herencia. Aquí tens un tema inclòs dintre el treball Joven Predicador, publicat el 2024 I s'anomena Cenar a pie.

Tot un hit és l'artista britànica Pink Panther és amb un tema inclòs dintre Fancy That, aquest treball que li ha catapultat amb l'èxit internacionals amb temes com aquest Illegal, en els quals mesclen l'electrònica amb la música pop. Com també ho fa l'artista d'Estats Units, Addison Rae, en el seu àlbum de debut que ve a presentar-nos al Primavera Sound amb un gran show. Aquest artista de Louisiana ens té captivats amb temes com aquest Aquamarine.

Ball ha assegurat en el concert que ens oferirà a Marei presentant-nos el seu darrer llarg durada Black Star al Primavera Sound. Escoltaves Starkiller, aquest tema que fa servir una interpolació del Milkshake de Kelis i que bé, ens tindrà ballant de ben segur. I seguim amb altres propostes de música pop, així amb infusions electròniques i fem a través de l'artista sevillana Juicy Bae. Ve a presentar-nos també un treball del 2025 anomenat El Secreto. Aquí tens aquest 69.

Aquí tenies aquesta barreja de gèneres a càrrec de l'artista britànica Jade, coneguda també per ser una de les excomponents de la formació Little Mix, un girl group dels anys 2000, i que bé, acaba de llançar, bueno, ja fa un anyet, un àlbum de debut que ha rebut molt bones crítiques anomenat That's Showbiz Baby. Un servidor, un amic, el va convidar a veure aquest show a l'Olympia Theatre i la veritat és que és impressionant tant per l'energia com per els canvis d'estil que aporta en aquest gran show que presentarà el Primavera Sound. Recordem que estem fent un repàs del divendres 5 de juny. I continuem ara amb un artista que ens arriba des de Madrid, és Rafi Chu. Posem un dels temes que ens entrega aquest 2026, és una doble senzilla anomenat Rocco Tentación. Et posem la cara B, és Tentación, Rafi Chu, també al Primavera Sound.

fèiem un salt el 2020 per escoltar un dels temes que ens entregava l'artista catalana Paula, escrit en comptes d'una U, amb dos B baixes, aquest Otra Noche Sin Ti. Present també al festival Primavera Sound, et fem un repàs del divendres 5 de juny, on també podràs veure el hip-hop de l'artista d'Essex, a Anglaterra, Fake Mink. Et posem un tema inclòs dintre The Boy Who Cried Terrified, publicat aquest 2026. Aquí tens aquest Blow the Speaker.

Escoltaves Changing States, un dels temes inclosos dintre Metallic Life Review, és el darrer llarga durada que ens entregaven el duo californià Matmos, aquesta formació de San Francisco que agafarien molt de nom durant l'inici dels anys 2000 junt amb Herbert per fer utilitzar sons orgànics dintre la seva música electrònica, així una mica com la music concret dels anys 40 del segle passat i també coneguts per haver produït part del treball Vespertine de l'artista islandesa Björk. Un dels plats forts dintre l'electrònica del festival, que et recomanem moltíssim. I continuem amb un artista que ens arriba des de Londres amb aquest art pop. S'anomena Mark Williams Lewis i del seu àlbum del seu mateix nom traiem aquest Petals.

Aquí tenies un dels temes, inclosos dintre Perverts, és el darrer llarga durada de l'artista estatunidenca Ethel Kane, amb aquest folk quasi bé de pel·lícula de terror. Escoltaves Onanist i just abans escoltaves una formació que ens arriben des de Puerto Rico, anomenats Buscabulla, amb un tema que s'inclou dintre el treball Se amava así del 2025, s'anomena El Camino. Amb aquests dos artistes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui, dedicat a repassar part del cartell del divendres 5 de juny del Festival Primavera Sound, que enguany té lloc dels dies 1 a 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, però també durant la setmana a varis indrets de la ciutat en el Primavera la ciutat. Recordem que pots escoltar altres especials, especialment el del dijous, que ja l'hem fet, al nostre mixcloud.com/electricitat. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer passar aquesta estona aquí amb tu, i abans de marxar et deixo amb un tema d'electrònica del 2014 de l'artista català Marc Pinyol, aquest clef Alejandro Paz Remix. Que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure.